0: climática en el mundo rural? ¿Qué consecuencias han notado o qué les parece injusto sobre el trato que reciben? No solo hemos hecho un recopilatorio de opiniones, sino que hemos abierto una ventana a una realidad que a menudo es ignorada. Hemos sido el altavoz del pueblo.
1: O altofalante.
2: El altavoz.
3: L'altaveu.
0: I és que el món rural és molt més que paisatge. És territori viu, gent que hi viu i que hi treballa. Memòria, sostenibilitat, alimentació, cultura... Però sovint és un món invisibilitzat, oblidat o directament ignorat. Per començar a conèixer com veu la gent al món rural, primer els hem preguntat què els ve al cap quan pensen en món rural.
4: Ve al cap els pagesos, els ramaders... I tot aquest, el sector primari, principalment, no? Que és agricultura i pesca.
5: La muntanya, els pallessos, les masies... quan penso en això, diferencio, no?, el que és la ciutat d'anar a viure al camp amb l'altra història que té, clar.
6: Bueno, el que em ve al cap són els pobles aquests que la gent viu amb més tranquil·litat, on gairebé tot és sector agrari i que viuen bastant de la pagesia. I d'aquests grans latifundis on tenen bastant terreny per conrear.
0: Naturalesa, agricultura, tranquil·litat, però també feina dura. Diferents mirades i percepcions sobre el món rural. Un món en el que, com tot, en els darrers anys s'estan produint molts canvis degut a l'emergència climàtica. Aquests són alguns dels canvis que la gent del carrer ha notat.
6: A veure, al sector rural el que sí que estem veient és que cada vegada la gent que viu a la ciutat li tira més anar cap al sector rural per descansar, per buscar una tranquil·litat que a la ciutat no té. I llavors també estic veient que últimament la gent s'està intentant cuidar bastant a l'hora de menjar i està intentant menjar producte bastant de quilòmetre zero o d'aquest de pagesia, no?
4: El que veig és que hi ha les explotacions cada vegada són més intensives, buscant cultius que els donin un rendiment ràpid, buscant també, per exemple, el que és la ramaderia, doncs tenir els animals quiets pel seu engreix més ràpid, amb productes que no són els adequats i que ens afecten a la nostra salut.
5: Més que canvis que jo hagi notat, sí que veig la tendència de que cada vegada hi ha més persones que estan fent la pagesia i llavors això està també, ho notarem, perquè cada vegada doncs, hi ha més comerços, com a bueno, grans superfícies, llavors el menjar que tenim a casa és diferent, tot envasat, vull dir, la desconnexió de la gent que conegui, no?, com funciona, sí que això sí que ho veig.
0: Veiem que algunes de les persones veuen que la manca de relleu generacional ha canviat a pitjor respecte a altres anys. I altres també veuen que el món rural esdevé cada vegada més un refugi per escapar de les presses i l'estrès de la ciutat. Però com perceben el tracte que pateix aquest sector, ja sigui des dels mitjans, com des de l'administració o la pròpia ciutadania? Quines injustícies hi veuen?
5: Els preus... Clar, penso que a vegades vas a comprar i veus que ve de l'estranger, que jo no dic que no, que està bé, però els preus que estem pagant aquí, que són, els estem donant molt poquet, perquè això sí que ho sé per economia, a la gent que està ara fent la pagesia i estem pagant, que s'ha de pagar els arancels, el transport,
6: Bueno, és un sector que el que jo veig és que és un sector superdur, que vol dir treballar moltes hores cada dia, no tenir dies de descans, i això naturalment t'ha de portar un benefici econòmic o algo que t'interessi continuar fent aquesta feina tan dura, perquè és una feina que no faria qualsevol persona. També veus que amb aquestes grans marques i supermercats i grans cadenes pues, apreten molt en els pagesos, i pel que tinc entès, els pagesos pràcticament viuen de les subvencions que dona l'Estat. I si aquestes desapareixen, doncs complicat ho tenen.
4: Veig que les grans superfícies s'estan aprofitant de preus tan precaris que estan posant en els ramaders i agricultors, perquè veig que els obliguen a fer unes vendes per sota del seu preu de cost i aquests pobres, doncs, bueno, pobres entre cometes, sempre, doncs no poden lluitar contra les grans superfícies que els exploten econòmicament fixant uns preus per tota la seva producció i ells no poden oferir la seva producció a altra gent per tal de tenir una